0: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
1: Ontinyent 95.3.
2: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Más información al Museo del Textil d'Ontinyent.
3: Oye, ¿desayunamos?
4: Maybe.
3: O mejor quedamos a comer.
4: Maybe.
3: O hacemos una sobremesa con copas y música.
4: Maybe.
3: Maybe. Drink, food and music. Desayunos brutales, tostadas, pinchos, burritos y copas que alargan el plan. Y maybe lo difícil no es venir, es decidir cuándo parar. Maybe. Plaza de la Concepción 19. Ontinyent.
5: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge 10 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València.
6: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
7: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
6: ¿Ah, sí?
7: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
6: Dime la web y me informo.
7: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
8: ¿Tenies plans per aquest cap de setmana? Ara sí! Del 15 al 17 de maig, 13a Fira de Tendes, Tapes i Rock. Al recinte firal, passeja per les zones de tendes, tasta les millors tapes i gaudís de la millor música en directe. T'esperem a Ontinyent, Fira de Tendes, Tapes i Rock. Ayuntamiento d'Ontinyent, ciudad de atracción.
1: Somos Los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción?